Negri, si que jo estivo pau de nuevo Broadway, que ve. Si si si en de 96.9, si populi du, si pur nu, sabia de llibi, puli d'amic.